0: las novitats der RTR.
1: Il president François Emmanuel Macron visita las regiuns d'incendi a Bordeaux. Trils aviuns de Boeing 737 MAX dati de novo mai problems de segertat. De pli de quals temas de Laura dati us en las novitats de las dies. Al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Biendi. Alla costa atlantica francese combatten els pompiers vinavant contra ils grefs incendi de Guaut. Da sia visita en la regione de Crisa ha il president francese Emmanuel Macron dit che il privel ne sei anche beig passà. Il fieu sei ben se stabilisà, el sei però vinavant prevolus. Ils proxims dies stoppen ins Esser extrem precaut. En vista alla nova celire che specia, temmel es autoritats che els incendis taventien puspe pi grons. En Spagna en las forzas d'acziun preoccupadas per vide las prognosas de Laura. La situaziun entorn as regiuns de Madrid a Toledo e bain se calmada levet. Der Cians de Viuns del Typ Boeing 737 MAX dati de novo mein Problems de Segertat. L'autoritat americana per l'aviatica FAA pretende controlles per radunt 450 Viuns en il Stadis Units. La Region en sets de passagiers can en beig montats en dretch vid el planciu de la cabina. Der fermes turbulenzas possien el sets se schliar, passagiers se blessar a blocar la sortides d'urgenza. Boeing ha declarat che le società aviatiche seien già venides informades de Wartels Pass. I vim fac quint che le autorità internazionali surpiglien le ordinazioni a che cians de viuns in l'entiermund ston venir examinades. Provide la celire continuante fuggen blera jaut en las montognes per se sfradantar. De pilanciata de la stagiun al maig fin la fin de cercladur sai al domber tels giasts cresci per 5% cum poliacun l'on avant uscia las pendicularas svizras. I venia però auters giasts cals auters ons. Uscia detti al moment 40% de main giasts de l'India. Echteril Club Alpin Schweizer marschi bein, l'an passava vida in onda record ad question, des chas esser fich bun, uschi el Club Alpin Schweizer. Bun 80% de loch giasts seien Schweizers. En il combat contra hepatitis pretende l'Organisation Mondiale della Sanidad, WHO, de pli pascutazion, de pli tests e trattamenti, scoer in engagi politic più ferm. Si in l'intero mondo vivien 287 milioni di persone con hepatitis B o C cronic, comunicesse la WHO per il dì da hepatitis. Omas duas malsonias, che nem bec parentadas, vengen cejunadas entras virus, che vengen surtots dat vinavant entras al sang. La tirs e hepatitis B al pli de rasa. Dalla malsonia moren mincion 1,1 milions persunas, de hepatitis C en quei bun 240 milie persunas.
2: La meteo.
1: Ostati svens sulei, al centro mesdia magari in cinz nivels, i resta però sicce der flot ciaud, en la regione de Cura basti os per fin 30 grads, en so selva, ma den l'engedina per 30, 24 a 29 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdi, mes radio.
4: Cei saude tilla stat sco sulel glasse vacanzas, klar. Als hits de stat. Indels favorits de la stat du

0: Adels dus ballets pel concert de Matthew al Secret Garden. Quals en neven gudignau els ol Cornelia Corai de Rujain. Cordiala gratulazion a bie plajai lu al concert de Matthew.
1: Al puls de la musica.